0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya sabéis que las gentes de Radio 3 estamos continuamente con nuestras maletas radiofónicas visitando los diferentes escenarios de nuestro país. Y uno de los festivales a los que acudimos año tras año, y ya llevamos unos cuantos, es al BAM, a ese Barcelona Acción Musical, muestra tremendamente ecléctica y diversa de músicos locales e internacionales que tiene lugar dentro de la programación de las Festas de la Mercè, fiestas mayores de la capital catalana. Este año el BAM ha estrenado nueva dirección. Marta May y Aina Pozuello han sido las encargadas de ofrecernos una programación que vamos a intentar resumiros, lo cual ya os adelanto, va a ser difícil a lo largo de las dos próximas horas. Tendremos oportunidad de escuchar a Sta, Hester, Sunflowers, Minibus Intergaláctico, La Revolución Guapachosa, Tutar, Restinga y Marham, Gala y Ovidio, Sandra Monfort, Vía Ferreira, I Am Rose y María Cielos. La voz de María Cielos abre este especial, todo un descubrimiento.
1: Volia també compartir que em sento molt agraïda per aquesta oportunitat, per aquest espai. I aquesta cançó que segueix és una cançó que per mi és una de les més importants del disc, perquè a la vida també hi ha absència i també hi ha pèrdua. I en aquest viatge també és com l'exercici de veure de quina forma la pèrdua es viu des d'un lloc d'agraïment. I a mesura que van passant els anys, el meu cos cada cop més reconec la imatge de la meva mare, i ella també està present de tantes formes. Aquesta cançó es diu Era quedarte.

Ens acomiadem. Moltíssimes gràcies. Gràcies per compartir. Gràcies a Acció Cultura Viva, a la Mercè, Festival BAM, a tot l'equip darrere, gent maquíssima. Gràcies per cuidar-nos. Gràcies. Soc Maria Cielos. Ha estat un plaer. Gràcies.

Moltes gràcies a vos. Esta cançó la vaig composar just després d'haver passat un càncer de mama. Ara fa 3 anys d'això i dono gràcies a la vida per haver-me donat este regal d'estar viva. I a vosaltres gràcies per continuar.

acompanyar-me en este caminet tan bonic. Moltíssimes gràcies. Visca la sanitat pública, que gràcies a ella estic viva. Visquen els nostres metges. Hem de cuidar els nostres metges. I visquen les mamelles lliures!

fet tard per a dir-me t'estime. Se t'ha mort una part del jardí. Fàcilment el dinar se te creme. Tot per a ir reballat, és així. Té la casa que sembla una quadra. Pots de cervesa, caixes de pizza. Vols maurar-ho, eres tonto en conserva. No estàs antiquat, estàs paquetixen. I és la crisi tan masculina. Dale amoníaco, dale morfina. Pa que no me canse la rutina. Buscame un barco,

0: l'estiu no vull la platja que està plena de mardans. Vull un barco, una piscina,
1: ser la queen i no suar, ser la reina i no suar, mira-la, la reina, ella, Amanda, mi hermana,

Merci, penya. Bueno, això ja és lo final. Anem a fer una cançó que és nostra i de ningú més. No ens l'hem copiat de ningú, no és una versió de ningú, és una cançó 100% minibús intergalàctic. Foteu.